0: és un milagre de terra i a terra un milagre teu. Més tu no de meleterra, no pere d'anys de teu. No vol tard que xei de dir, maldito dia i hora en que vos deixei aquí per perjurar vida fora.
1: Bravo,
0: la immigració roubou-nos a primavera.